Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Tina Codina Best Moments.
1: Jo veig dues empentes i estic una setmana parlant del tema, inventant-me que vaig anar jo a separar.
2: Vale, deixa'm aquí. Vale. No, que he rebut un missatge, perdona.
3: No, permís. No,
4: deixeu sempre sol.
2: No, és veritat.
5: Serà
2: no
5: interessa lo que dice.
2: No.
6: Correcto.
7: Com no em passaven amb cap humà perquè era molt d'hora, cada cosa que deia, falta de bateria, o m'he quedat no sé què, em passaven amb robots. Mm. Llavors, en una de les moltes trucades vaig dir, digues una paraula greu, a veure si diuen, bueno, va, si hi ha un tio encara allà, doncs que me'l passin.
2: Molt bé. Doncs,
8: no sé,
9: no, sí que m'interessa. Okay. No, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no,
3: no, no, no, no, no, no, no, no, parlem del festival.
0: Exclusiva. Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica i o més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica i o més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia. La cançó que

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

Aquest estiu a Instituts Odontològics et cuidem més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals fins a finals d'agost. Demana cita al 900 131 002 o a ioa.es.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Això només passa
1: Jo quan era petita, la meva mare, quan tenia molta calor i em volia banyar a la piscina i a lo millor no es podia anar, es tallava a cogombra per fer el millor gazpacho o alguna cosa, i la punteta de la de cogombra el tallava i ens ficava al front.
2: Com?
1: Enganxadet amb la calor de, del front, sí. I deia que això treia la calor. I jo no sé si era que teníem tanta calor que ens ho creiem o que, bueno, que ens ho creiem perquè ens ho deia la nostra mare, i anàvem amb el cogombra, ma germana petita i jo, enganxat al front. Ostres. I la veritat és que al cap d'una estona no te'n recordaves de la calor.
2: Ah, mira, bueno, veus? Home, imagina't que ve visita a casa i veuen a les dues nenes amb el cogombra aquí al cap. Bueno, bueno, com està el jovent, eh? Com està?
0: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: estem una mica tocats de l'ala.
1: És normal que ara estiguem malalts d'estiu.
0: RAC 105, la teva música.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona a

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!

0: Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol...

Aquest estiu a Instituts Odontològics et cuidem més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals fins a finals d'agost. Demana cita al 900 131 002 o a ioa.es.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Però està molt bé, perquè fugeixes, no sé com es diu, és igual.
2: Fuges. Esperadíssim per tota la ciutadania. I com sempre que hi ha un esdeveniment d'aquest tipus i d'aquesta magnitud...
3: Mariano, cuéntale a los oyentes.
4: Escolta, una cosa, diu que el mal temps mala cara, no? Bona cara, perdona.
3: I també el polític George Bush, d'Estats Units. Amb...
4: George Bush.
2: Perquè van ser les 24 hores de dia.
4: Què?
2: Les pitjors de la meva vida.
5: 40 graus a l'estiu. Moment, eh? No.
2: Doncs aquest equip era el de l'Andrés Iniesta.
6: Ha dit Andrés.
4: Bueno, perquè en català és Andrés.
5: No. Estic més al dia que vosaltres.
6: Molt bé, Marimar.
5: Sigo ràpida. No, Marimar no, Mar. Sin Marimar. O sea, sin Mari.
4: Sin Marimar. Et dius...
7: Aquí i en la Xina popular...
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
2: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC

0: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Matina Codina Best Moments.
3: Noruega contra Inglaterra.
4: Dos països que competeixen per veure qui té la gastronomia més similar al menú d'un hospital de barri pobre.
3: Ostres.
4: Que bo, sardina fermentada. Posi'm en tres. L'Sporting de Balconing contra el Suïcidis Futbol Club. Tius de metre 90, rossos i guapos, cara a cara contra tius de metre 90 amb la boca com un teclat Yamaha de segona mà. L'Europa racista, valgui la redundància. Qui guanyi el partit pot triar a quin tros de terra infecta, freda i amb menys hores de sol que una línia de metro poden seguir fent la seva vida.
3: Carai.
4: Escolta, Mar, vols un nòrdic al teu llit? Doncs te jodes, que estem a 45 graus.
5: No, clar, no el vull.
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: de tu.
1: Hey, it's Taylor Swift.
2: RAC 105.
3: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Què et passa?
3: Que no em tanca la maleta.
2: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
3: Bé, si trec uns quants banyadors...
2: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
2: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
7: Ja comença a fer-se clar.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un

Aquest estiu a Instituts Odontològics et cuidem més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals fins a finals d'agost. Demana cita al 900 131 002 o a ioa.es.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
3: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
2: I se't transmet el fred a la mà?
3: Suposo.
2: Oh.
4: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
0: La teva música.

0: Els amors d'estiu van i venen. Però RAC 105 es queda.
1: L'estiu a RAC 105.
0: Aquest és el so RAC 105.
2: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
1: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

Aquest estiu a Instituts Odontològics et cuidem més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals fins a finals d'agost. Demana cita al 900 131 002 o a ioa.es.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Jo veig dues empentes i estic una setmana parlant del tema, inventant-me que vaig anar jo a separar.
2: Vale, deixa'm aquí. Vale. No, és que he rebut un missatge, perdona.
3: No, permís.
4: No. Que deixeu sempre sol.
2: No, és veritat.
5: Serà
2: és veritat.
5: Interessa lo que dice.
2: No.
6: Correcto.
7: Com no em passaven amb cap humà perquè era molt d'hora, cada cosa que deia, falta de bateria, o m'he quedat no sé què, em passaven amb robots. Mm. Llavors, en una de les moltes trucades vaig dir, digues una paraula greu, a veure si diuen, bueno, va, si hi ha un tio encara allà, doncs que me'l passin.
2: Molt bé. Doncs,
8: no sé,
9: por tanto, una vez. Han sido dos veces.
2: Majoria.
3: A mi m'encanta jugar jo mai. Em distreu. Vale. Parlem del festival.
0: Exclusiva. Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Estàs escoltant la banda sonora de l'estiu.
1: Sí, sí, això és veritat, musicón.
2: RAC 105.
0: No podràs canviar l'emissora.
3: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
3: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
0: La teva música. RAC 105.

0: Popcorn.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren.
1: Aquest és el sol.

0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: disco.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
4: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
2: La teva música.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona a...

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer. Ostres. El nostre Hosmer.
2: Home!
1: Era una ficada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
2: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. Això és a finals dels 90, ja. Podria cantar totes. No sé qui cantaria millor, Clar, tenim aquesta. Home! És que tots són tamarros.

0: petit amb música.
1: RAC 105.
2: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
1: La teva música.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so.
1: RAC

L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones... Aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.

0: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: La teva música.
1: RAC 105. Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
0: La teva música.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: aquest estiu?
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Noruega contra Anglaterra.
2: Dos països que competeixen per veure qui té la gastronomia més similar al menú d'un hospital de barri pobre.
3: Ostres.
2: Que bo, sardina fermentada. Posi'm en tres. L'Sporting de Balconing contra el Suïcidis Futbol Club. Tius de metre 90, rossos i guapos, cara a cara contra tius de metre 90 amb la boca com un teclat Yamaha de segona mà. L'Europa racista, valgui la redundància. Qui guanyi el partit pot triar a quin tros de terra infecta, freda i amb menys hores de sol que una línia de metro poden seguir fent la seva vida.
3: Carai.
2: Escolta, Mar, vols un nòrdic al teu llit? Doncs te jodes, que estem a 45 graus.
4: No, clar, no el vull.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: la teva música.
1: RAC 105. Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: Ja comença a fer-se clar.

0: La teva música.
1: RAC 105. RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
2: Alexa, posa RAC 105.
3: RAC 105.
4: Google, posa RAC 105.
2: Siri, posa RAC 105.
3: La teva música.
2: Microones, posa RAC 105.
4: Aspiradora, posa'm RAC 105.
3: La teva música.
1: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!

0: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jumbo Endamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjumbo.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
4: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de Demüller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
5: Matina Codina Best Moments.
6: Jo veig dues empentes i estic una setmana parlant del tema, inventant-me que vaig anar jo a separar.
7: Molt bé, deixem aquí. Vale. No, és que he rebut un missatge, perdoneu.
8: No, per més.
6: No. Que deixeu sempre sol.
7: No, és veritat.
9: Serà
7: no
9: interessa lo que dice.
7: No.
10: Correcto.
11: Com no em passaven amb cap humà perquè era molt d'hora, cada cosa que deia, falta de bateria o m'he quedat no sé què, em passaven amb robots. Mm. Llavors, en una de les moltes trucades vaig dir, digues una paraula greu, a veure si diuen, bueno, va, si hi ha un tio encara allà, doncs que me'l passin.
7: Molt bé. Doncs,
12: no sé, por tanto, una vez. Han sido dos veces.
8: A mi m'encanta jugar jo mai. Em distreu. Vale. Parlem del festival.
5: Exclusiva. Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: La teva música.

0: Sí, està guapo.
1: Ai, els amors d'estiu van i venen. Però RAC 105 es queda.
2: L'estiu a RAC 105.

0: això només passa als Jatardes.
1: Doncs jo, Enric, no sé si ja l'han dit.
2: Ai, què?
1: Just acabo de sortir de la feina.
2: Ah, molt bé.
1: Era una cançó que feia alguna així com... Xacarón, no carón, diridon. I tal, i seguia. Allò sí que era friqui.
2: Ai, sí.
1: Ai, vinga, bona tarda. Ai.
2: Mira, mira, mira. Aquesta jo la punxava, eh? Poca broma. És Mastic Soul. Macarons. Macarons.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Però està molt bé. Perquè fugeixes, no sé com es diu, és igual.
2: Fugeixes. L'esperadíssim per tota la ciutadania. I com sempre que hi ha un esdeveniment d'aquest tipus i d'aquesta magnitud...
3: Mariano, cuéntale a los oyentes.
4: Escolta'm una cosa, diu que el mal temps mala cara, no? Bona cara, perdona.
3: I també el polític George Bush, d'Estats Units.
4: Amb... George Bush.
3: George Bush.
2: Perquè van ser les 24 hores de dia.
5: Què?
2: Les pitjors de la meva vida.
6: 40 graus a l'estiu. Moment, eh? No.
5: Doncs aquest equip era el de Andrés Iniesta.
2: Ha dicho Andrés.
5: Bueno, porque en catalán es Andrés.
3: No. Estic més al dia que vosaltres.
2: Molt bé, Marimar.
3: Sigo ràpida. No, Marimar no, Mar. Sin Marimar. O sea, sin Mari.
5: Sin Marimar. Et dius...
7: Aquí i en la Xina popular...
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer. Ostres. El nostre Hosmer.
2: Home!
1: Era una ficada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
2: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el ben

0: no sé qui cantaria millor, eh? Clar, tenim aquesta. Home! És que tots són tamarro. Espera, que n'hi ha més. Home! A mi em recorda el rotllo que David Lime, no? Quan ve el Cubino aquí em diu, nen, no diguis això.
1: Ja tardes.
2: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
1: a RAC 105.
2: Amb l'Enric Font.

0: La teva música.
1: RAC 105. L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones, aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.

105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Yeray Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mart porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: sol, caloreta, platja...
1: I la teva música.
0: Què més vols?
1: Nosaltres, que no canviïs d'emissora per res del món.
0: RAC 105.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Yeray Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mart porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.